0: Bon dia, de seguida anem amb la programació local, sí, però fem abans un primer resum de les notícies que contarem al nostre informatiu migdia a la 1:50, començant amb el balanç que acaba de fer la Generalitat del seu pla endavant per a la reconstrucció de la Dana, pla que ha reivindicat el govern valencià com una bona solució de present i de futur després de la catàstrofe de la Barrancada. Contarem també les demandes de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, que acaben de fer públiques fa uns minuts a les portes de les Corts, reivindiquen millores als col·legis i instituts que han de passar, segons han dit, per augmentar el pressupost de la Generalitat en matèria educativa. Han tornat a criticar, en este sentit, la gestió actual que n'està fent la Generalitat. Pendents també de la calor que ve, perquè AEMET ha confirmat que tindrem una nova onada de calor per als pròxims dies a la comunitat, un episodi, diuen, intens i molt prolongat. De fet, totes les comarques del litoral de València estaran demà dimecres en avís roig i la resta del territori en taronja. Institucions com ara l'Ajuntament d'Alcoi es preparen i estan distribuint polseres que permeten anticipar en temps real si un treballador municipal a l'aire lliure es troba a punt de patir un colp de calor. Les polseres s'il·luminen i vibren quan augmenta la temperatura corporal. I tot preparat, ja ho saben, per a la semifinal del Mundial també ací a casa nostra. Molts municipis de tot el territori posaran en marxa pantalles gegants per a que el veïnat puga seguir el partit esta pròxima vesprada de nit. Estes i moltes altres més notícies les contem en una hora i mitja a la 1:50. Temps ara sí que sí per a la programació local a les emissores d'Onda Cero a la Comunitat Valenciana.
1: De comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero en la província de València.

0: Per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Más de uno en la provincia de Valencia. Andrea Agut, Onda Cero.
2: La Bulería. Vive la mejor experiencia de flamenco en Valencia.
3: Disfruta de una cena con espectáculo en uno de los locales con más encanto de la ciudad.
2: Siente toda la magia del flamenco en un espectáculo único. Reservas en www.labuleria.com.
4: Chic, deixa de vore pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Señor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.

0: distintos. València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Capi Casal.
1: Onda Cero en la

0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
1: ¿Qué tal, Boro? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? No también con tú. Pero bueno,
1: estás ahí en la bueno, tú estarás fresque también, sí.
2: El cogollito al camp
1: sí,
2: del
1: Sí, estem així en Afidea. ¿Has escoltat tots els consells que ens han donat o què?
2: Pues claro. Me pilla propet, jo soc de Benaguasil, o sea que ja aniré
1: per sí, ahí. No? Sí,
2: sí, estic el poble del costat, al costat estem, així que...
1: Sí, sí, literalment.
2: El camp
1: sí.
2: del Túria.
1: Pues ara te'n vens.
2: Ah, pues ja està, però me hi anem pa'cà allí. Que, bueno, que fa calor. Avui, fira de juliol, poqueta activitat. Per què? Perquè una que xuga a Espanya... Però bueno, que n'hi ha cosetes, ja. Perquè a les 7 tu pots baixar a Xarit del Palau Nord i ballar en el duo Brillantina, baile per a majores i menores, per quien quiera, i després el bus a l'Albufera, que a la puesta de sol, 7:30, la pots anar a veure, o sea que això no falla. I a tira qui actua esta nit, perquè en Vivero n'hi ha concert, i acabarem en... Bueno, actuant a Torroja, però clar, tu saps que això ja... Quan se programa, no saps si va jugar a Espanya o no, ara ho acabarem al final i ficarem algo d'Anna Torroja, que està dejando preparar tot i tal. I després... A les 7 tenim pues, algo molt important i és el pleno extraordinari de Junta Central Fallera per el tema de l'ofrenda. ¿Vale? Els dos, tres dies està de Xina que s'adelanta, era les 8, s'adelanta a les 7 perquè la gent també pugui disfrutar, tots els membres de Junta, de regatge, de TCTC, del futbol, i ja està. I entonces, què va passar avui? Pues que l'assemblea, el pleno té que proposar votar-ho per elevar-ho ja a l'assemblea de presidents i este debat que s'està generant en les redes socials i en el món sencer i que tot el món sap d'ofrenda més que ningú, se té que trasladar al puesto que de veritat se té que trasladar i no s'altre que l'assemblea de presidents de Falla, ¿vale? Podran dir-ho tot el món que vulga, però és que jo sí que crec que sóc una veu autoritzada per una simple raó. I el lloïsme queda molt mal en ràdio, perquè he de fer l'assemblea de presidents des del primer dia que m'he sentit davant d'este micro, tota la vida. I de fet, que en 30 anys he fallat a 3-4 i sempre ho dic, per constipats o perquè n'hi havia algun acte de presentar i tal i m'havia compromès. O sea,

0: Mira, presidente, yo insisto y insistiré. Esto no va de vencedores ni vencidos, ni va de quién va a ganar. No, el que guanya o perd, y eso a mí no me ha enseñado ninguno, me ha enseñado Boro Peirosoles, es la festa de les falles. Lo que se vote se hereda, lo que se vote se queda. No, y si no sale bien se cambia. No se cambia res en esta festa. No se cambia. Esta festa es molt difícil pegar un pas i avançar les coses. Si vols fer pues un canvi, sí. Tens que fer-lo. Si creus que és necessari, se fa. Si cregueu que no, no se fa. Jo sí que demanaria, president, si t'ho dic, perquè com ha anat a totes les assemblees, he vist passar a tantíssims i tantíssims i tantíssims i tantíssims presidents al llarg de la història, sí. Que voten en conseqüència a la festa i no en conseqüència als interessos personals. ¿Vale? Que comenten en les seves agrupacions, en els seus sectors i en tot el seu entorn, però que voten també en conseqüència y pensen también en todo el sector y en toches que
1: claro,
0: pueden ser
1: más beneficiosos. Claro, la fiesta en general, sí, sí.
0: Y que pensen que eso es, si es beneficioso o no, porque la fiesta está creciendo y es innegable. Pero ha pegado una castaña en los últimos 4 o 5 años de más de 20 o 25 mil personas. Estás en 128, 130 mil, o sea, y eso...
1: Es que es una barbaridad.
0: Claro, si preguntes es porque la gente, y la gente seguís volguéndose a apuntar. Yo en las entrevistas que estoy frente a les falleres, y una pregunta que faig a totes, que pensaré en acord, ¿no? A les falleres, a les de la cort, a les futures, y les pregunte... Busque falla, per què tindria que ser de la teua? Pues ja n'hi ha dos o tres que m'han contestat, i és molt graciós, ja veureu les entrevistes en el seu dia. De la mo no podria ser perquè han tancat el tenso, Boro. Ojo, eh? De la mo no podria ser, me sabria mal. Per ser tu faríem un hueco, te diuen, ¿vale? O sea, n'hi ha falles que és senyal de que està creixent molt la festa. Entonces, votem en sí, conseqüència, sí, sí. Debatim. Jo sóc favorable a debatir en les assemblees de president. I el debat és sa. És la festa, l'única festa en el món que té una assemblea on els màxims mandataris de cada una de les comissions que representen les falles de València tenen la possibilitat de poder manifestar-se, però manifestar-se i saber el que és l'Assemblea de Presidents. Per això jo sempre soc és que me diuen, no, mi falla som uno a l'any, cada any uno, perquè tot el món ho prove. Això no és una piruleta. Això és el president de falla. En un any és impossible que tu puguis saborejar, crear un projecte i poder portar-lo al terme, ¿vale? Entonces, que menys que 3 anys per president, que puguen tindre una directiva, un projecte i poder parir algo, no? I poder crear algo en ese temps. Entonces, això és com les que te diuen no, estes tres s'han presentat perquè volien disfrutar este acte. Disfrutar este acte és presentar-te per ser fallera major de València i saps que no vols aspirar o no vols ser per viure este acte. No, viure este acte és pues, l'acte més important que n'hi ha avui en dia. O sea, presentarte a ser fallera major de València. Pues l'Assemblea de Presidents és algo molt serio i el presentarte a fallera major de València és algo molt serio. ¿Vale? No és un acte més. Ja pararem largo i tendido, que tindrem temps de veure com les preseleccions, com estan funcionant les preseleccions. Jo crec que hi ha un debat allí prou profundo. Al final serà l'opinió de Boro Peiro. Jo no vinc així a canviar la festa, però sí que intentem sempre sumar. I ho dic ara, els presidents tenim l'última paraula, però tenim clar que n'hi ha de vencedores ni vencidos, ni algo personal, ni algo de cada un, no. Si tu creus que tu eres perjudicat o beneficiat, si comenta-ho al teu sector, comenta-ho als teus amics, comenta-ho en el món sencer. Crec que és una de les votacions més importants que se van a produir si avui va avant, ¿vale? O sea, la festa creix. I la festa no pot ser immòbil. N'hi ha que anar canviant coses en la festa perquè la festa avança al ritme que avança la societat. I és algo normal i lògic. Entonces, jo sí que demano als presidents i presidentes, això faltaria, que si tenen alguna pregunta, alguna idea maravillosa, jo estic convençut que la taula estarà encantada de rebre idees maravilloses i ja està.
1: Seguro que
0: però
1: sí.
0: Però que no, este jo, perquè este ha dit, l'altre ha dit i deixa de dir. Però bueno, ahir fa la Champions des Playbacks, primera sessió, demà serà la segona sessió, avui s'aplaça tot, avui se para el món, s'entregaren els equipatges de pilota valenciana, me pareix algo magnífico que faig un temps de fallera, ni se deporta autòcton com és la pilota valenciana. I el dimecres mos queda, pues mira, València Paterna, Catarroja i Benetússer. Les 4 falles que s'ajunten a les 4 que actuaren ahir i demà per la nit, pues ja quan s'acaben d'actuar les 4 i 4 8, donarem els prèmits 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i sabrem que si se guanya or de la Champions des Playbacks, que la veritat és que hi ha bon ambient en el xarís del Palau Nord, que la gent baixa demà, que estan tots convidats a anar a baixar a aquests jardins del Palau Nord i disfrutar. I ja està, senyorita, jo preparant-me ja per anar al pleno i contar-vos-ho. Anirem a les 7 i després pues, a través de reig i demà, així en este hueco que sempre tenim, pues, contarem cosetes i ja està.
1: I ja està.
0: I que el dia 18 de juliol no te busques plan

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Generalitat reivindica la seua reconstrucció de la Dana. El professorat torna a eixir al carrer per a demandar millores. Què tal? Bona vesprada. Són les dues notícies més destacades que ens deixa el matí a casa nostra, juntament amb la calor, que s'enfortirà de valent durant les pròximes hores. AEMET ha decretat ja per a demà l'avís roig al litoral de València per màximes de fins a 42 graus a la mateixa línia de la costa. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat assegura haver activat el 100% de les iniciatives del pla endavant del seu pla per a la reconstrucció posterior de la Dana en el seu primer any, un balanç que suposa que quasi 300 mesures estan ja en marxa. Carol Martínez.
2: Més de 4.000 milions d'euros han sigut destinats per a la reconstrucció de les zones afectades per la Dana del 29 d'octubre de 2024. Un pressupost que ha inclòs mesures com la recuperació de tota la xarxa de Metro València, la retirada de residus o les ajudes als afectats. El vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, qualifica com a positius els resultats.
3: Hem complit la primera part del camí, que era ficar en marxa totes i cada una de les que almenys es corresponia a la Generalitat. El 100% de les iniciatives s'han ficat en marxa, però no estan concloses. Moltes d'elles comporten construcció i planificació d'infraestructures que tardaran anys en completar-se.
2: El conseller d'Infraestructures ha avançat un nou pla de 56 milions d'euros per a la renaturalització dels entorns de les conques del Túria, Magre, Pollo i Picassent, que permetrà la retirada de canyes, mentre critica el govern central per no facilitar mesures excepcionals per agilitar la reconstrucció.
3: La recuperació no pot quedar atrapada en la burocràcia. Per això continuem exigint l'impuls de les actuacions que corresponen a l'Administració General de l'Estat i reclamant aquestes modificacions normatives que entenem necessàries, imprescindibles, per a que els ajuntaments puguen accelerar en tots els processos de les obres pròpiament seues.
1: Més d'un any i mig després de la catàstrofe i balanços a banda, la realitat és que encara queda molt a fer a la zona zero de la Barrancada, a municipis com ara, per exemple, Alfafar. Allí l'Ajuntament demana a la Generalitat més personal tècnic especialitzat i més agilitat administrativa per a avançar en eixa reconstrucció. Andreïna Pietri.
4: Reconstrucció que a Alfafar passa, per exemple, per la reconstrucció del col·legi Orba, que hagué de ser directament enderrocat pels danys que li va causar la força de l'aigua. L'alcalde, Juan Ramon Suara, considera especialment necessari avançar en la recuperació d'infraestructures com aquesta perquè recorda que l'alumnat continua donant classe als barracons substitutoris.
5: En base a las peticiones y las necesidades educativas del momento, nos

0: solo la construcción, sino que recoja las necesidades pedagógicas de los niños en esa reconstrucción, ¿vale? Reconstruir y mejorar, que es lo que dice la norma.
1: La plataforma per l'ensenyament públic s'ha concentrat avui este matí davant les Corts per a reclamar més inversions en l'educació pública i la reactivació, a més del pla edificant. Alejandra Carrillo.
2: A la protesta s'han sumat sindicats com Comissions Obreres, UGT, STEPB i FAMPA València. Els convocants exigeixen que es complisquen les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre les plantilles docents i mantenen les reivindicacions pendents des de la vaga educativa. Ho explica Elisabet García, la presidenta de FAMPA València.
3: Evidentment, això 25.000 euros són un parche més i una improvisació per part de conselleria. No sols es tracta de ficar aparatos d'aire condicionat o de calefacció, n'hi ha que fer un pla integral de climatització. Molts centres no tenen el sistema elèctric preparat per a aquesta quantitat de consum i, evidentment, se necessiten més coses. Hi ha finestres, tendalls, tot n'hi ha que solucionar.
2: En la concentració també han sigut presents representants del PSPB, entre ells diversos alcaldes de municipis afectats i el portaveu socialista en les Corts, José Muñoz.
1: El sindicat de l'ensenyament STPB planteja ara, per cert, un calendari de mobilitzacions del professorat de cara a la tornada a escola. Entre les accions proposades, una manifestació dissabte 12 de setembre o fins i tot, Alejandra, fer vaga el dia 11 de cada mes.
2: També insten el professorat valencià a complir escrupulosament la seva jornada laboral o traslladar a la Conselleria d'Educació totes i cadascuna de les queixes que apareguen al seu dia a dia. Ho explica Marc Candela, el coordinador d'acció sindical del sindicat.
4: Nosaltres estem ja treballant en una proposta per a continuar la mobilització a partir de setembre, que la nostra proposta és començar a poc i progressivament a reprendre la mobilització sense parar de fer accions i quan el professorat decidisca reactivar aquesta vaga que tenim ara en suspensió. Si arriba el moment i la conselleria no reacciona com nosaltres voldríem, doncs no descartem per reactivar la mobilització.
1: Pendents també, com venim contant a la ràdio, de la pròxima aprovació dels pressupostos de la Generalitat d'enguany, pressupostos que eixiran endavant la setmana que ve amb el suport de PP i Vox i enmig d'eixa polèmica pel principi de prioritat nacional que Vox afirma haver inclòs ja. El Partit Popular ha aprovat en les últimes hores moltes de les esmenes presentades per Vox.
5: Uns pressupostos que critiquen des de Comissions Obreres des d'on consideren que les partides previstes per a economia, vivenda o serveis socials són directament insuficients. Proposen a canvi reforçar les ferramentes de la Generalitat per al finançament de projectes innovadors i transició energètica. Ana García, secretària general de Comissions Obreres al País Valencià.
6: Esperamos y deseamos que el Partido Popular no ceda ante los postulados de la extrema derecha y que no elimine partidas como la destinada a la negociación de los planes de igualdad de las empresas, que ni más ni menos es negociar y llevar la igualdad a todos los centros de trabajo del País Valencià.
1: 1:56, el Tribunal Suprem ha arxivat la querella que va interposar el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, contra la secretària general del PSPB-PSOE, Diana Morant, per un possible delicte de calúmnies. Morant va acusar el conseller d'estar beneficiant-se personalment amb la privatització de la sanitat pública valenciana, deia la líder socialista. El tribunal recorda que les declaracions dels dirigents polítics haurien de ser respectuoses, però que en cas de no ser-ho tampoc suposen cap delicte perquè s'emparen al dret de qualsevol ciutadà a la lliure expressió. Ho avançàvem en portada. La calor no dona treva. AEMET ha decretat ja l'avís roig per a demà dimecres a les comarques del litoral de València i el taronja a la resta de la comunitat. L'Ajuntament d'Alcoi ha incorporat un sistema de prevenció de colps de calor mitjançant polseres intel·ligents que alerten d'immediat en detectar un augment anormal de la temperatura corporal del treballador que la du posada en eixe moment. El consistori ha adquirit Onda Cero Alacante per requena una trentena d'estos dispositius.
7: I que lo llevaran operarios de obras y servicios, medio ambiente, jardinería y mantenimiento eléctrico, colectivos que desarrollan buena parte de su jornada al aire libre y están especialmente expuestos a las altas temperaturas. Estas pulseras monitorizan en tiempo real el estado térmico del usuario y activan una alerta sonora y visual con una luz roja cuando detectan un proceso de hipotermia que puede acabar en golpe de calor. Cuando el riesgo desaparece, el dispositivo cambia la señal luminosa a color verde para indicar que puede reanudarse el trabajo, aunque va a ser difícil ya que mañana miércoles toda la provincia de Alicante entra en alerta naranja, según ha avisado la AEMET. En el entorno de Alcoy volverán los temidos 40 grados de temperatura.
1: La Policia Nacional ha presentat avui el seu dispositiu de seguretat per a este estiu que, en el cas concret de les comarques de Castelló, es concretarà amb la incorporació de 32 alumnes en pràctiques